0: Que nada no es pare. Quina forma més animada de començar este Hoy por Hoy, Gandia. Molt bona vesprada de dimecres 5 d'agost. Un dimecres en què pareix que hem deixat esta onada de calor que ens deixava ir una alerta groga per altes temperatures. Avui, tal com pronosticava el meteoròleg Jordi Payà, pareix que la calor ens deixa una treva, encara que ne fa, però no tantíssima com altres dies. Tenim un lleuger descens de les temperatures, cosa que s'agraeix sempre, però especialment als pobles on estan en plenes festes patronals, com és el cas de Xeraco, que avui celebra el Dia de la Encarnació. O en Miramar, que ahir va començar les festes i avui tenen concurs de paella valenciana i coca borratxa, correfocs i moltíssimes altres coses que els anirem contant al llarg del programa. Però abans d'entrar en matèria de les festes dels pobles, resulta que avui és el Dia Internacional del Semàfor. I just ara, en Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gandia, s'ha adjudicat el contracte de senyalització vertical urbana per quasi 750.000 euros. En temps de sumari els ampliarem la informació, però ara sí, que després d'esta anècdota entrem en matèria de ple en les festes dels pobles, perquè crec que la nostra companya Sandra Albert ja està preparada. Sandra, conta'ns, estàs en Miramar, no?
1: Hola, bona vesprada, Cèlia.
0: Hola.
1: Així en directe des de Miramar, des de les paelles de Miramar, en directe per a Cadena Ser de Gandia.
0: Tu no eres Sandra.
2: Hola, no m'ha canviat la veu.
0: Vale. I jo dic, ui, sí que li passa factura.
2: Som dos persones. Este era Jesús, un dels veïns d'ací de Miramar, amb la samarreta, jo crec, més xula i més colorida que hi ha en el parc dels oficis on estem ara, ja preparant, ja esteu encenguent el foc.
1: Sí, el tenim ja preparat, tenim així a l'experto cuiner fent la paella, a veure si ho mantenim sort i mos porta el primer premi.
2: Perquè no seria la primera vegada que guanyeu.
1: No, fa dos anys ja vam aconseguir el primer premi.
2: Clar, perquè això en què consistís? Feu una paella i després ve un jurat a tastar-la?
1: Sí, fem la paella i després el jurat qualifica cada paella, és un jurat independent, qualifica cada paella sense saber el nom, ni qui és, ni res, i ja... Sí, segons la qualitat i segons tot, ells ja decideixen el primer premi, segon i tercer.
2: I així qui mana? Perquè jo veig dos paelleros.
1: Així mana el que està allí en el fogons.
2: A veure el que està en el fogons. Com el diuen? Com el diuen?
3: Raül.
2: Raül, ja ho t'estic preparat. Així tenim quatre bandejetes de carn.
3: Sí, de carn, de pollastre i de bonilla. I el lío ja.
2: Que això és el que vos proporcionen. Tenim allí una taula, no?
3: L'Ajuntament vos proporciona la carn, la verdura i algo de beguda.
2: Però per ara, jo el que estic veient ahir és el paellero, està l'oli i el secret.
3: En cas pronte va començar. El secret és els amics. Sempre és estar a gust i pot eixir millor o pitjor, però per lo menos passar molt bé.
2: Això és el més important, però Jesús, la samarreta, que estàvem dient que cada any teniu una diferent, enguany com és?
1: Enguany és aixina com si fora de superhéroes, un poquet, aixina logo...
2: L'inspector Gadget?
1: Sí, l'inspector Gadget, superherois aixina un poquet manga, aixina japonesos, i cada any és a veure més color, més colorida i un poquet coenteta.
2: Quan més coenteta... més xula.
0: Coenteta,
2: sí. I més bona és la paella.
1: Sí, així la veritat és que anem tots els amics igual i fem un poquet de convollet. I això cada any anar creixent molt. Fa 4 o 5 anys érem molt poqueta gent. Ara ja som més de 300 persones.
2: N'hi ha moltíssima gent inscrita en este concurs.
1: Cosa de 3 anys, la cosa canvia molt.
2: És la sisena edició un guany. Me'n vaig cap allà, vos deixa si fer la paella. Vale, després vindré a veure com està la cosa. Vale. Però mentrestant, me'n vaig, Cèlia, així sí. Passejant per part dels oficis, el que diu, està de gom a gom. N'hi ha moltes taules, molts paelleros, alguns ja han tirat la carn, altres estan encenent. Bona vesprada. Com li diuen?
4: Luci.
2: Està encara encenent el foguer.
4: Sí, voy a...
2: Perquè ja n'hi ha alguns que ja estan començant.
4: Però vamos a empezar, todavía es pronto.
2: Hay tiempo.
0: Ah,
2: vale, però i aquí va a hacer la paella usted.
4: Sí. Vale.
2: ¿Y cómo saldrá?
4: Buenísima.
2: Claro, yo lo sé, luego vendré. Muchas gracias. Com dic, Cèlia, a veure, per sí. Sí, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ja teniu la carn preparada.
5: Sí. Así es.
2: O sea, así ya heu començat. Altres comencen i ara vosaltres ja heu començat.
6: No te volem anar en temps i que no mos pilli el vol, que no seria la primera vegada.
2: A fuego lento.
6: Exacto.
2: Muy bien. Doncs, Cèlia, ja ho saps. Així és la situació de part dels oficis.
0: Fins a quina hora tenen per a fer la paella?
2: Doncs ara li ho pregunté a l'alcaldessa de Miramar, Pilar Peiro. Bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada.
2: Que la tenim avui també repartint tots els ingredients, està tot controlat.
0: A faena.
2: Clar, jo he vist, Pilar, que hi ha alguns que han encès el foc, altres que hi han tirat l'oli, altres la carn. Com funciona este concurs?
7: A veure, n'hi ha uns dies d'inscripció previ, val? Aleshores, pues, bueno, en funció de la gent que s'apunta, ahir vam estar repartint la beguda, els fesols, l'arròs, i avui estem repartint la carn perquè siga més fresca, la carn, els plats, les servilletes i els coberts. Aleshores, ara, pues, cada grup se munta les seues taules i comença a fer les paelles.
2: Clar, perquè estem ara sí. No, no, en directe.
8: Hola, bon dia.
2: Com estem? Vens a fer algo, ara?
8: Ara estem començant amb la paella.
2: A veure, com el diuen?
8: Anna.
2: Anna, molt bé. Tu ja has de replegar, ja el teu grup ha replegat.
8: Sí, se nos han oblidat les plats.
2: Ah, però així no passa res, perquè així, Celia, estem en una tauleta amb tots els ingredients i ja està, plats.
7: Ara ja està, pues, bé, Anna, que li falten els plats, li se donen els plats i ja està. I bueno, a partir d'ara, pues, els grups ja comencen a fer les seues paelles i després en un ratet ja vindrà el jurat i triarà, pues, la millor paella.
2: Fins a quina hora tenen per a cuinar?
7: Els dos.
2: Fins a les 2 poden cuinar des de ja?
7: Des de ja, fins a les 2, i a les 2 ja tenen que entregar el plat al jurat.
2: Quantes hi ha aproximadament inscrits?
7: 35 grups.
2: 35 grups i...
7: A una mitja de 10 persones, hem comptabilitzat 390 persones.
2: O sigui, que va creixent este concurs.
7: Sí, va creixent, i la veritat és que estem molt contents, perquè i enguany, com hem posat els inflables ahir per als xiquets, pues la veritat és que les famílies venen i disfruten i passen un molt bon ratet.
2: Molt bon ambient en este segon dia de festes, podem dir, perquè ahir ja van sonar aquestes campanes que van dir, ara ja sí que sí, ja porten el cap de setmana alguns actes, però ara ja han dit, ara ja sí que sí, comencen.
7: Ahir amb el volteig de campanes, el repartiment del meló i la samorra i en la ja clàssica processó del moro, ahir sí que en la processó del moro ja pots dir que ja estem en festes.
2: És tradicional aquesta processó?
7: Sí, portem moltíssims anys. De fet, jo ahir parlava amb les meues amigues que nosaltres quan érem menudes, bueno, 15, 16 anys...
2: Adolescents.
7: Ja se feia aquesta processó.
2: Una processó que, per qui no ho hagi vist, com és?
7: Pues és una processó on la fila Matamoros, val, trau un, com el sant, val, que és, simula
2: a un
7: personatge, val, i entonces pega la volta al poble. Comencem en marxa de processó, però aquesta processó en pocs minuts se converteix en una festa, va a la xaranga, peguem la volta al poble i bueno, la veritat és que disfrutem tots moltíssim, se passa després per totes les càbiles i la veritat és que és molt divertida i cada volta més adeptes, perquè ahir era d'escàndalo la gent que hi havia.
2: Clar, estem en estiu, comencen les festes, no hi ha excusa per eixir al carrer i disfrutar.
7: I més per la nit, que feia ja més frescoreta, perquè per el dia sí que dona un poc més de perea, però per la nit ja la gent... I és que és el dia que, com arrenquen les festes i la gent ja té moltíssima gana, doncs està molt, molt ambientat el poble.
2: Ahir, a nit, avui també, i el que queda tota la setmana?
7: El que queda, perquè com aquí que diu, acabem de començar i fins el diumenge, pues bé, tot ple d'actes, i per a grans i per a menuts, i enguany tenim algunes novetats també, i la veritat és que Salva, el regidor de festes, fa una magnífica faena i ens fa disfrutar de les festes a grans i a menuts.
2: Seguirem venint, seguirem gaudint d'aixòs actes, mentrestant la deixe de calçar un poquet, perquè ara ja sembla que ja està tot preparat i ara ja comencen a cuinar.
7: Ara falta que vinguin a replegar la carn, és que ahir van velar un poc més, que avui encara no s'han alçat i que segurament no arribaran a hora a fer la paella, però bueno, el que importa és fer un boi.
2: Bé, però la paella sí que hi ha temps, si tenen fins les 2, són les 12:30, però ara tenen temps.
0: Sobrà, que sí.
2: Després ho contem, Celia, després vindrem a revisar a veure si us ha donat temps. Moltíssimes gràcies, Pilar.
7: Gràcies a vosaltres. Bueno, i que dir-vos que esteu convidats, eh? Esteu convidats.
2: A les festes vindrem i a Telesafort també ho podran veure aquest resum.
7: I tant que sí.
2: Moltíssimes gràcies. Doncs ja veus, Celia, això és l'ambient en este inici del concurs, tot i que ja has escoltat a l'alcaldessa que encara queda algú que va a velar un poquet ahir.
0: Home, claro, és que estan en festes.
2: I encara podran arribar més gent.
0: Claro. Escolta, a veure si el deixen ser un jurat. I les tastes tu també, un poquet.
2: Ara miraré jo, perquè no sé jo qui és el jurat. Ara preguntaré ara, jo, vale. I em fiqui ahí al costat i vaig estar estampant les paelles.
0: I que te donen a triar. Molt bé. Perfecte, Sandra, moltes gràcies. Escolta, que si pots portar-nos un tàper ja de lujo.
2: Ho intentarem. I si no, és que vinguem més tard, si no entren en el concurs, diré, no passa res si m'enduc un poquet.
0: Vinga, Sandra, fins després. Després tornem a contactar amb tu. Gràcies.
2: Perfecte, fins ara.
0: Gràcies, Sandra. Anem ara a comprovar a veure com està la situació. A veure, Tamar.

0: Connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja Gandia en la Platja Nord. Avui ens atén a altra volta Vicente Castelló Belmonte. Belmonte, molt bona vesprada. M'has sentit? Bona vesprada. Bona vesprada, que no t'havia escoltat bé. Escolta, gràcies per traure sempre, quasi tots els dies, estos minuts per atendre'ns. Com està la bandera per allí?
1: Pues avui és, com tots els dies en què portem, un dia espectacular, un dia de bandera verda, una afluència de gent d'un 90%, per no dir el 100%, sempre la primera quinzena d'agost és la quan més s'omple la platja. Sí. Un vent que està bufant entre el Xaboc i el Llevant i esperem avui que passem un dia esplèndid en la platja a 28 graus que està l'àvia.
0: Que bo, molt bé. Belmonte, moltíssimes gràcies per apropar-nos esta informació i gaudiu vosaltres que podeu estar ahí a veure ta mare. Bueno, vosaltres esteu treballant també, però bueno, en la mesura del possible. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.

0: I després de parlar de la situació de la platja de Gandia, ens anem directament a Tavernes de la Valldigna. I és que allí ja estan preparant els rius i els barrancs de cara a l'època de l'estiu on sol haver més tempestes, de ses que diguem pues, una tempesta de verano, no? La tempesta és d'estiu. Com ho estan fent i en quins barrancs i rius s'han netejat exactament? Doncs ho preguntem directament a l'alcaldessa de Tavernes, Lara Romero. Alcaldessa, bona vesprada.
1: Bona vesprada. La veritat que la prevenció hem après que és la millor ferramenta que tenim davant de qualsevol episodi, tant de pluges intenses com davant d'una emergència pel risc d'incendis. No podem esperar a que arriben aquestes emergències per actuar, sinó que treballem des de l'anticipació per tal de reduir al màxim els riscos. I per això des de l'Ajuntament continuem treballant de manera planificada com ho hem fet en estos anys anteriors amb la neteja de rius i barrancs per a mantindre aquests cursos d'aigua en les millors condicions possibles, perquè és una de les actuacions essencials per tal de protegir-nos tant en les infraestructures, els camps i sobretot en el focus en les persones.
0: Així és, alcaldessa, vostè ho ha dit, que la prevenció és un dels punts fonamentals per tal de, pues això, de previndre qualsevol cosa o qualsevol desastre que puga vindre. Quins són exactament aquests barrancs on heu actuat?
1: Ara en concret s'ha acabat de netejar el barranc del Cambro, la zona de l'Ull del Bou. També tenim les parts de riu Vaca i Badell. I el que hem fet és això, garantir que els cursos d'aigua estiguen nets, però també estem fent actuacions conjuntes, programades i coordinades amb tots els treballadors del CP que han entrat, un total de 45, que faran aquests treballs en rius, barrancs, zones rurals i també estem posant molt d'èmfasi en la part forestal. Hem de dir, sobretot, que la neteja forestal és molt més tediosa, ja que s'ha de produir sense maquinària.
0: Claro, perquè no podrà pujar, no? Imagina, no estarà bé.
1: No, però o sea, no poden accedir. El tema del desbròs, les desbrossadores no poden tindre xispa. Aleshores tenim dos tipus de desbrossadores. Les que van amb fil, que aquestes sí que garanteixen la seguretat de que no n'hi hagi cap incendi, però nosaltres també, sobretot en el mètode tradicional de la corbella i les pinces i fer-ho tot de manera molt manual per evitar cap xispa que pugui provocar un incendi o algun accident o algo que ara lamentaríem moltíssim veient tot el que està passant.
0: Clar, suposa que les actuacions, alcaldessa, s'han centrat en això, no? En desbrossar, en deixar ample el camí, perquè pugui passar l'aigua.
1: Com he dit, garantir els cursos d'aigua nets és fonamental, però no només en els paratges naturals. Les actuacions estan també focalitzades en aquesta neteja d'embornals perquè el flux de sistemes d'evacuació d'aigua en els carrers estiga totalment garantit.
0: Molt bé. Clar, ens ha sorprès perquè estàvem parlant abans en la reunió de redacció. Clar, normalment en això de la neteja de rius i barrancs i tal, se sol fer càrrec normalment, moltes vegades, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. No sé si també ha tingut alguna cosa a veure, alcaldessa, o ho ha agafat vosaltres les rendes.
1: Sí, no, com hem dit, és una actuació que, a més, ha de comptar amb l'autorització prèvia de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Vale. Ells fan les seues tasques de neteja, però l'Ajuntament també coordina a través del CEPE, perquè en concret tenim ara en marxa tres programes i a punt d'iniciar ja este tercer amb una vintena de persones més que es dedicaran a tasques forestals, però també de desbròs. El que fem és tots els recursos que tenim supramunicipals destinar-los per a garantir sobretot aquesta prevenció i actuar ara, perquè els mesos d'estiu precisament són els que serveixen per a preparar-nos per a la tardor, una època en què les pluges poden ser especialment intenses. En concret, un dels programes està valorat en uns 160.000 euros, dels quals l'Ajuntament ha fet una aportació de més de 80.000 euros en aquests 20 treballadors d'aquesta primera fase que vam iniciar al mes de juny. Contemplant els tres programes, els treballadors acabarien vora el 30 de setembre.
0: Molt bé. I, alcaldessa, ja per acabar, clar, quines serien les conseqüències si no, si no es feren estos actes de neteja, és a dir, els barrancs tenen a prop cases, afectaria més a les cases, a l'agricultura, per exemple, als camps, què és el que es veuria més afectat?
1: Sí, a veure, tot el que no fem en matèria ara de neteja podria implicar risc de desbordament, inundacions, obstrucció de ponts, passos, infraestructures i uns danys econòmics en explotacions agrícoles, infraestructures municipals i, sobretot, el risc per la seguretat de les persones, especialment en les zones vulnerables o amb accessos afectats, perquè hem de dir que Tavernes la creua un riu, barrancs, i el manteniment respon davant de, imagina't, una crescuda sobtada del riu i que el riu no estiguera en condicions. El risc perquè la vegetació, sediments i residus dificulten el pas de l'aigua i les inundacions vindrien a camps, camins, habitatges, les zones urbanes més pròximes al curs i al cabdal del riu Baca. Clar que sí, que entenem que el risc i sobretot una emergència sense aquestes tasques de prevenció seria una conseqüència tremenda, molt important i greu en Tavernes, clar que sí.
0: Lara Romero, alcaldessa de Tavernes, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquestes funcions de prevenció, que és molt, molt i molt important. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Bona vesprada.
0: Bona vesprada.

0: Este dissabte, 8 d'agost, se celebra a Gandia la final del concurs La Veu Jove. Serà l'Alqueria a la Borde, on 7 artistes emergents competiran i qui guanye tindrà l'oportunitat d'actuar en la Fira i Festes de Gandia d'este any. I és que en este concurs, just fa un any, el grup guanyador va ser Invers, integrat per 6 músics amb 2 veus femenines i el grup autor d'esta cançó que sona. Es titula T'escapes i forma part de l'últim disc, Rebrot. Doncs bé, un any després, i havent tret un disc recentment, una d'aquestes dues veus femenines ha anunciat que deixa de formar part de l'agrupació. Ella és Judit Roig i avui tenim la sort de tindre-la ací a l'estudi. Judit, bona vesprada.
1: Hola.
0: Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Fa uns dies vas a anunciar les teves xarxes que deixaves de formar part del projecte. Primer que res, com estàs?
1: Ja, a veure, això és un tema, pues això, complex, perquè deixar-te un projecte de 10 anys, la veritat és que no és una decisió gens fàcil. S'assembla més com a deixar-se la parella, és un poc el mateix procés, perquè al final és el període de dol, d'acceptació, de tot. I això és una sensació un poc estranya, perquè és com deixar d'estar en el projecte en el que bàsicament m'he criat com a personeta des dels 18 anys. O sigui que sí, és una sensació un poc estranya, em falta alguna cosa.
0: Clar, des dels 18 anys, i quants anys tens ara? Vull dir, quant de temps estàs
1: 28.
0: 28, o sigui, 10 anys, eh?
1: Sí, exacte.
0: 10
1: sí.
0: Anys formant part d'este grup. Bueno, i per què està... Està així d'esta decisió ara?
1: Sí, a veure, és una pregunta un poc complexa de respondre, perquè n'hi ha pues, els factors personals a nivell individual, no? del que siga en el grup. També estan els factors externs de ser un grup eternament emergent en un panorama musical que al final la sensació que dona és que et ho fa un poc difícil per a poder professionalitzar-te o poder arribar a un... Ja no viure del grup, sinó un ambient que te puga fer sentir realitzat en lo que és en un projecte musical, saps? I per a mi el que me va passar és que, clar... La Judit que va començar als 18 no és la mateixa que ha acabat ara en el projecte. Jo en els 18 volia menjar-me el món, em donava igual si treia música que si no, i vàrem tardar, de fet, en treure el primer disc, que és el del 2020. Per tant, ahir n'hi ha hagut també un procés de cansament, d'això. En el post jo parlava de remar a contracorrent perquè dius, colló, pareix que per molt que tragues o que facis X o Y, que facis més contingut o que te facis nova música un poc més actualitzada, pareix que mai arribes, no?, a poder entrar en l'escena i fer-te un forat en el que és l'escena del panorama de la música valencià.
0: Te ho posen difícil en quin sentit? En fer menys bolos o que no te criden o en quin sentit?
1: Nosaltres jo crec que hem tingut un poquet prou de sort en el tema dels bolos perquè tampoc ens hem mogut tant i sempre hem tingut algun que altre bolo en l'horitzó, que això està superbé. En el 2024 crec que va ser l'any en el que més bolos vàrem tindre i just un dels factors que a mi també me va fer replantejar-me prou si volia estar en el projecte va ser el tema de traure l'EP en 2025 i veure que no, tampoc va tindre cap ressò. Un dels nostres, òbviament sí que va tindre ressò a nivell de... Ens varen fer molt més coneguts, ens seguia molta més gent, però no ens varen créixer els bolos, que al final són un poc el que alimenten el grup, saps?
0: Claro, perquè els bolos suposen ingressos de diners, no? Claro. I alhora pues, això poder...
1: Sí.
0: T'hem convidat, Judit, perquè... Volem saber també aquesta part de la indústria, no? Que no és tan bonica, que no és la que vegem, per exemple, pues, dalt de l'escenari, no? Que veus un artista i dius, claro. Colin, que guai, no?
1: Sí.
0: Però després està tota la feina que hi ha al darrere, que no és gens fàcil.
1: Clar, tu pensa que al final, en els 18 anys jo estava estudiant, però ara ja estem tots compaginant treballs en traure avant un grup i no és una tasca fàcil. Tu pensa que al final, per traure un CD... no únicament has de posar la part musical de pues això, d'anar a gravar, de composar, de traure els temes superbé per poder traure en l'estudi de gravació la primera toma o en seguida els temes, sinó n'hi ha tota la part de promoció, de màrqueting, de fer, pues, si vols promocionar-te, pues, fer-te el videoclip, fer la sessió de fotos, tindre molt ben pensat el llançament, en quines fases, el contingut, i això al final és diners, que si no treballes no t'ho pots permetre i és un fet, sobretot quan més qualitat vols del teu producte, més car és. També és temps jo treballo de profe de valencià i vull dir, porto pocs anyets i clar, els primers anys també són un jaleo màxim i jo dedico molt de temps al meu treball, saps? I després està el tema de la càrrega mental, no? De veure que al final tot el que fas, tota la inversió que fas de temps, que pareix un treball, un segon treball, no arriba a el que t'agradaria. Això també pesa, té una càrrega mental prou dura i al final t'acabes preguntant jo per què vull, per què, no? Per què ho estic fent? Per a eixe futurible que no saps si va arribar. És molt drenant, és un, crec que és una faena de carrera de fondo.
0: I ara es pensa què faràs?
1: Sí, clar.
0: Sí? Tens més projectes en ment, no?
1: Sí.
0: Imagina.
1: Jo soc un cul de mal asiento i a mi me mola molt la producció musical. M'encanta cantar, el meu instrument de sempre del concert és el oboe, que l'he retirat un poc de la meva vida en general, però m'encanta produir i fer música i la meva idea ara mateix és, estic produint la música per a un nou projecte d'una col·lega i em fa com molta il·lusió perquè és continuar fent el que estava fent però des d'una perspectiva superdiferent en, pues això... és totalment diferent el que estic fent ara al que feia abans. I això, la meva idea, o sigui, és ara centrar-me en això perquè m'avellix i en un futur, pues, sí, clavar-me en algo més personal, però ho tinc com molt a futurible també.
0: Això està en l'aire encara,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: M'agrada molt perquè es claveu els músics, no? Jo també soc músic.
1: Ah, sí?
0: I, sí, però bueno, jo una banda del poble, però em refereixo a que has dit estaré en el projecte d'una amiga, no?
1: Sí.
0: Hi ha com aquesta comunitat, no? D'ajudar-se uns en altres.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És una comunitat molt, molt bonica i si ho gaudixes, pues endavant. Judit, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Tenim, espero no te'n vagis, perquè tenim a l'altra banda del telèfon a l'altra veu femenina, a Pilar. Pilar, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Escolta, com esteu vosaltres després d'aquest anunci?
2: Bueno, pues evidentment molt trists i... Pues asimilando, la veritat és que com ja portàvem uns mesos que anàvem parlant de que la situació que Judit estava pensant-se si per les seves situacions personals podria continuar o no, pues ja mos havíem fet un poc a la idea, entonces no ha sigut tant de colp per nosaltres, però sí, molt tristos i gestionant-ho.
0: Bueno, jo, deixeu-me dir que, bueno, tristos al final és una nova etapa, no? Tota la vida passa per algo, sí. I ara, pues, endavant, a continuar endavant. Pilar, a més, tu tens la sort, este cap de setmana, de ser jurat, no?, d'este concurs que fa un any va guanyar vosaltres.
2: Sí, sí, sí.
0: De la veu jove.
2: Efectivament.
0: Com estàs, tu, en aquest aspecte?
2: Jo molt motivada, molt il·lusionada. O sigui, guardo molt bon record del concurs i quan m'ho van dir jo de cap vaig dir per descomptar que estarem allí, faré de representant del grup i intentar donar el que a mi em van donar en aquell moment, que va ser pues, feedback i que seguisca fent-se ressò dels artistes emergents i de la gent que busca la seva oportunitat.
0: I tu com a artista, què és el que més valores? Perquè, clar, en el jurat, no sé si ells t'han donat la base del que s'ha de valorar o si vos deixen a criteri propi el que vosaltres vulgueu valorar de cada artista.
2: Pues, per ara encara no m'han dit rúbrica.
0: Vale.
2: El dissabte suposo que quedarà tot clar, si és més... La meva decisió personal, o sigui, seguirem unes pautes, però per a mi n'hi ha molts aspectes dins d'un projecte musical que són interessants valorar, tant la qualitat de la música en si, la composició, com la part tècnica de com el cantant canta, bàsicament, de l'execució tècnica de l'artista.
0: Molt bé, Pilar, doncs moltíssimes gràcies. Judit, Pilar, moltes gràcies per atendre'ns, per traure un ratet i parlar d'això, que també és important. Moltes gràcies a les dues.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: La 1:07 del migdia. Enrique Boni, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Cèlia.
0: Escolta, fem un repàs de l'actualitat. Tenim notícies relacionades en l'estacionament de la platja Gandia.
1: Així és, Gandia no tornarà a concentrar en un únic punt de la platja a la zona de la Morada, donat que el sistema actual, diuen, que garanteix una major mobilitat en tot el districte marítim i és més equitatiu en totes les àrees residencials a no centralitzar en un mateix espai la càrrega del pagament per estacionar. A pesar de que l'ampliació de l'àrea de la Morada es va anunciar en el seu dia com una mesura temporal, mentre durant les obres, recordem, en el parc del Clot de la Mota, l'Ajuntament de Gandia diu que ha decidit mantindre esta distribució més enllà de l'espai del nou depòsit de pluvials, a l'entendre que suposa un millor funcionament i compliment dels propòsits que s'havien fixat. A més, el sector hosteler i comercial compta amb un conveni que permet aliviar la càrrega d'estos tiques per a estacionar per als seus clients, segons ha recordat la titular de l'àrea de tràfic i mobilitat, Lídia Morán. La socialista ixa així al pas de la moció del Partit Popular que reclamava en l'últim plenari municipal la recuperació de l'aparcament gratuït en la zona nord de la platja de Gandia i també la revisió de l'actual distribució de la zona morada, una proposta que ha defès la regidora popular Rosabel Borrull. Escoltem tant a Borrull com a Morant.
2: Quan es van iniciar les obres del dipòsit pluvial del Clot de la Mota, es va dir que el trasllat de les places regulades era una mesura excepcional i temporal i que una vegada acabades les obres, les places tornarien a la seva ubicació original. Les obres van acabar, però la provisionalitat, com tantes altres coses en este govern, s'ha convertit en definitiva.
3: Se analizó el funcionamiento del servicio y se constató que mantener la zona morada repartida por distintos sectores era una solución más equilibrada y eficiente al conjunto de la playa. Nuestro objetivo no es concentrar oportunidades en una única zona, sino repartirlas por las distintas zonas de la playa.
1: Sobre este tema també s'ha pronunciat la coportaveu de Compromís en el consistori Gandia. Alicia Izquierdo ha assenyalat que no és possible fer compatible un ús racional de les places d'aparcament en la platja com a residents que deixen els seus vehicles estacionats durant tota una quinzena en el mateix lloc. Per la seva part, el representant de Vox, Manuel Millet, reconeix que els veïns es senten traicionats al convertir una mesura que es deia que seria provisional en algo permanent.
4: Un cotxe que arriba de vacances el primer dia, deixa el cotxe 15 dies aparcat en el mateix lloc i no el mou fins que se'n torna a casa, doncs aquestes places deixen de ser un servei per a convertir-se en un aparcament permanent. I justament la Morada és un projecte que es va consensuar amb el sector hostaler, amb el sector hoteler també i amb el sector comercial, perquè justament l'objectiu que buscava és eixe. Clar, que vostè me diga, i això no se pot fer compatible amb la gent que va passar 15 dies, doncs no se pot.
5: La zona Morada ha generado un malestar profundo entre vecinos, comerciantes, hosteleros. Es una medida que empezó de forma provisional. Los ciudadanos esperaban que desaparecieran las causas que motivaron la misma, desapareciera la misma medida. Y esa confianza de los vecinos, bueno, pues se ha visto traicionada.
1: Y el diputado de Sumar en el Congreso, el gandía Nahuel González, defend que España no debería organizar el Mundial de Fútbol de 2030 junto a Marroc, dona que considera que se trata de un país que amenaza y utiliza a la gente desesperada para sus intereses geoestratégicos.
6: Una proposición no de ley que hemos registrado hoy en el Congreso, que no se puede celebrar un mundial conjuntamente con un Estado, y lo voy a decir abiertamente, con un Estado, con una monarquía absolutista que maltrata a su propio pueblo, que utiliza a los menores y a las personas que sufren para presionar a otro Estado y que tiene también, por ejemplo, al pueblo saharaui oprimido en estos momentos. No es de recibo y lo piensa la mayoría de ciudadanos de nuestro país, no solo los votantes de Izquierda Unida o de mi espacio político, piensan que el mundial, el deporte, el fútbol, tiene que ser un espacio de paz, tiene que ser un espacio de intercambio cultural.
1: I els municipis d'Oliva i Piles, Cèlia, podran quedar finalment enllaçats per la platja. L'Ajuntament d'Oliva ha reprès els tràmits per a l'execució del PAI Terranova 3 de la platja d'Oliva, una urbanització que estava paralitzada, recordem, des de l'any 2010. Esta zona de Terranova 3 és la porta d'accés a la connexió Oliva-Piles per les platges, perquè una porció d'aquest vial és la prolongació de l'Avinguda Llauradors. Esta actuació se suma als tràmits de finalització del PAI San Fernando, pendent també des de l'any 1980, i la finalització per via administrativa del compte de liquidació definitiva del pla parcial Auia Blanco 4.
0: Joan Mata, regidor d'Urbanisme d'Oliva. Bona vesprada, regidor.
7: Bona vesprada. Bueno, hem de ser un poc prudents encara, en lo de connectar Oliva Piles per les costes, perquè encara n'hi ha molta feina darrere. Però
1: esperem que sigui així, no, Joan?
7: Estem fent passes en aquest camí. Clar, tot el camí es fa caminant i estem fent-lo.
0: Perquè en quin punt es troba ara este projecte, regidor?
7: A veure, ara, en el que fa la connexió Oliva-Piles per la platja, n'hi ha que distingir dos parts. Val? Això és un poc complicat, a lo millor, d'explicar així per telèfon, però hem d'entendre que,
0: vale.
7: Per una part, la connexió Oliva-Piles per la zona que no és urbanitzable, quan és sòl urbanitzable no programat, val? Perquè hi ha uns terrenys que no formen part de cap sector, aquests terrenys, el Pla General del 1983, contempla aquesta connexió Oliva-Piles com a sistema general. Això vol dir com una carretera fora de tot, fora de tota vinculació en un sector o en altre, i està, per tant, com un sistema general, com una via de connexió que el Pla General considera en la seva planificació estructural.
0: Mm-hmm.
7: Vale, per a concretar o per a baixar un poc al terreny pràctic aquesta possibilitat, ahir vam haver de fer uns avanços en els estudis jurídics per a poder determinar fins a quin punt aquesta habilitació del Pla General ens possibilitava impulsar-ho. Vam actualitzar els projectes de la connexió i estem treballant també coordinadament en Diputació, perquè n'hi haurà que alçar o n'hi haurà que salvar algunes de les parts més conflictives, com poden ser parts vinculades en paisatge, patricova, és a dir, la inundabilitat, i com pot veure's alterat, modificar o quines afeccions pot generar construir ahir una gran carretera, com l'hem de fer, si elevada, no elevada, quines solucions tècniques hem d'aplicar. És a dir, tota aquesta part és la que, diguem, queda per resoldre, però el plantejament i la possibilitat jurídica, que era un impossibilitant fins a aquest moment, diguem que està desbloquejat, i els estudis o avaluació de costos està actualitzat a dia d'avui. Per tant, falta salvar aquestes qüestions tècnic-medioambientals que queden encara pendents de resoldre. Dins d'aquesta connexió, dins d'aquest vial, n'hi ha una part que sí que forma part d'un sector i, per tant, està fora del sistema general, i s'ha de considerar la seva execució vinculada a l'execució de tot un pai, que és el del Terranova 3. Val, sense executar tota la llengua de terreny urbanitzable, aquesta connexió tampoc no és possible, perquè aquest tram quedaria sense executar perquè està fora del sistema general, està dins d'un sistema concret, que és el del Pla Parcial Terranova 3. Per tant, el desenvolupament del PAI Terranova, de la unitat d'actuació Terranova 3, és un pas imprescindible per a poder connectar Oliva-Piles, i s'ha de desenvolupar contemplant tot el sector que va des d'eixe vial que connecta Oliva-Piles fins a la platja. Per tant, tota aquesta llengua de terreny s'ha de gestionar.
0: Mm. Clar, regidor, pel que comenta, suposa que és a llarg termini aquesta actuació, perquè si encara falta aquesta part per resoldre, no? de com s'ha de fer i després s'ha de fer, suposa que serà això a llarg termini, no?
7: A veure, no tant com a llarg termini, el concepte llarg termini és variable, no? Però
0: sí.
7: Jo diria que és un mig termini, a veure, poden haver molts factors que siguin elements acceleradors, que també hem d'estar ahí pendents. Si tu tens totes les coses preparades, tot allò que depèn de tu, allò que no depèn de tu, pot tindre canvis i pot accelerar-se. Tu tens els teus deures fets, sempre pots aprofitar les oportunitats que puguen oferir-se. No? Llavors, no és tant com molt de temps, sinó que és qüestió de continuar fent passes. El planejament i la gestió urbanística és, per definició, qüestió de foc lento, perquè la normativa així ho estableix, perquè estàs tractant en drets i obligacions de les parts i perquè estàs actuant sobre el territori, actuacions que una vegada executades ja no són reversibles. Per tant, sempre n'hi ha un punt de vista molt prudencial en tota la normativa urbanística, i per tant és lenta i s'ha de fer així. L'execució de la unitat d'actuació sí que és més ràpid, en el sentit està més concentrat els esforços ara en aquest punt, perquè és un punt necessari. A més, hem de complir en la sentència judicial de l'any 22, que ens obliga a tindre que a impulsar tots aquests tràmits de l'execució del sector, i s'està treballant en allò, i estem fent avanços poquet a poquet, i ara anem allà a actualitzar els projectes d'urbanització i reparcel·lació, perquè en el seu moment van quedar elaborats en 2010 i des d'aleshores que no s'havien actualitzat, per tant, estan molt desfasats i s'han de portar a dia d'avui.
0: Molt bé, regidor, pues moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta qüestió. Clar, no sé si de forma resumida, curtet, si heu parlat amb els veïns, què suposaria per a ells aquestes obres?
7: Sí, clar, a veure, parlem sobretot en la representació legal dels veïns, Per ahir suposen moltes coses, a veure, depenent cadascú de les seues circumstàncies, no? Però aquelles persones que tenen, que van construir habitatges que avui han consolidat pel pas dels anys, però que estan en una situació de molta precarietat urbanística, aquestes construccions poden, diguem, formar part d'una zona urbanitzada, per tant, tindre condició jurídica de solar les parcel·les sobre les que estan edificades i tindre possibilitat de que aquests habitatges puguen tindre legalització. Mm-hmm. Per a les persones que han complit amb la legalitat i han sigut, s'han ajustat a la legalitat i han estat correctament complint amb tota normativa, passaran de tindre una parcel·la no edificable, com totes les que n'hi ha dins de la unitat d'actuació, a tindre un solar en una edificabilitat atribuïda i, per tant, posteriorment podran demanar una llicència d'obra i tindre una llicència en plena legalitat. Mm. Per a la resta de la població, a més, què suposarà? Pues mira, la possibilitat de que tota la zona urbanitzada de la platja puga veure estancada, mm-hmm, puga tindre un tancament i tindre una forma definida, perquè avui en dia les urbanitzacions de platges, els carrers tenen una finalització un poc abrupta enmig de terrenys urbanitzats, ahir acabarien de donar-los coherència, mm, i a més de tot això, pues, també pues, tindríem una millor connexió, tindríem connexions a clavegram, depuració de les aigües que puguen produir aquestes viviendes, construcció de vials, voreres i tota la zona, tota la il·luminació i, en fi, tota una urbanització completament acabada.
0: Mm. Bueno, regidor, moltíssimes gràcies per traure un ratet i explicar-nos tot això. Moltes gràcies. Estarem pendents de veure com evoluciona. Esperem que siga més pront que tard, eh?
7: Esperem que sí. Molt bé, a la vostra disposició.
0: Gràcies.
7: Això serà la vostra feina.
0: Gràcies.
7: Molt bé. Adéu. Adéu. Adéu.

0: I deixem Oliva per centrar-nos en Benifairó de la Valldigna. Fa uns dies, des de l'Ajuntament, van fer un comunicat on s'especificava que lamentaven la no participació de la banda municipal, la Unió Musical Entusiasta, en les processons de les festes patronals que han sigut ara, esta setmana. I deia el comunicat que no s'havia arribat a un acord i deixava entreveure que s'havia incomplit el conveni existent entre Ajuntament i Agrupació Musical. Què és el que ha passat? Marc Bercher, alcalde de Benifairó. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Alcalde, conta'ns què és el que ha passat.
1: Res, que tenim, enguany hem tingut festers al poble de Benifairó, que feia molts anys que no hi havia. I res, la banda té un conveni signat amb l'Ajuntament de Benifairó de Valldigna on especifica que ha de fer 6 actuacions en festes del poble que entrarien les 3 processons. I es passa carrers i res. Normalment els festers sempre han pagat a la banda, però en aquest cas no s'han posat d'acord entre la banda de música i els festers i no sé, li donaven la responsabilitat a l'Ajuntament en quan nosaltres tenim el conveni que sí que haurien de fer aquests actes.
0: Mm. Però hauran donat algun per què, no?, d'esta no participació, vull dir... No, alcalde?
1: Sí, no, simplement això, que com els festers sempre havien pagat a la banda i enguany no es volien pagar o no volien pagar la quantitat que la banda creu convenient, ¿vale? Per això no s'ha arribat a un acord i l'argument que ens han donat és aquest.
0: Clar, no s'ha arribat a un acord econòmic, no? Podríem dir-ho així, no? Alcalde, clar, i que heu fet les processons sense músics?
1: Els festers sí que tenien contractades un grup de dolçainers que han eixit en les processons del dia 1 i 2 i després també van contractar, per al dia 3 també estaven els dolçainers i van contractar a uns músics, els músics que van fer la processó del dia 3.
0: Mm-hmm. O sigui, que s'ha recorrit a una altra banda, que igual s'ajustava més al preu.
1: Correcte, sí. Mm-hmm. Però ja el dic, tot això ha sigut per banda dels festers. Nosaltres ahir l'Ajuntament no hem tingut res a veure. Mm-hmm.
0: Vale, alcalde, pues moltíssimes gràcies per traure uns minutets per explicar-m'ho. Moltes gràcies.
1: De res.
0: Gràcies.
1: De res a vosaltres.
0: Adéu, adéu. Pues escoltàvem a l'alcalde de Benifairó de la Valldigna, però clar, sempre en una moneda n'hi ha dos cares, no? I ja sabem que els periodistes pues, ens agrada indagar un poc més. Hem vist una versió, anem a veure l'altra, que és la de la Unió Musical Entusiasta. Ens ho conten ells mateixos. Ferran Cunyat, que és el president de la banda. Bona vesprada.
2: Hola.
0: Adrià Pérez, vocal i representant del cor. Bona vesprada.
3: Hola, també. Bona vesprada.
0: Gràcies per vindre així a la ràdio. Conteu-me, no sé qui vol començar, conteu-me la vostra versió.
2: Vale, moltes gràcies a vosaltres per haver-nos obert les portes i donar l'oportunitat. Bé, la primera cosa que voldria dir i deixar clar és que no tenim un conveni actual signat amb l'Ajuntament, val? El conveni sempre es renova anualment i este any no hem firmat ningú conveni. Sí que és cert, i vaig a traure, ja que he anomenat el conveni del 2025, sí que és cert que en aquest conveni fica que es prorrogarà automàticament si ninguna de les dues parts manifesta el contrari. Però aquest conveni, després explicarem realment com... perquè volem que es mire tot en la seva... tot sencer. Vale? Mm. Una de les falsetats que ha dit, pensem, és que ahir no s'especifica que hem de fer 3 passacarrers i 3 processos. Això no és cert. Vale? El conveni el podem publicar sense ningun problema. Ell diu que tenim un conveni perquè s'agafa a un paràgraf on diu que es prorroga, però clar, si ja que volem ser tan legalistes, li ho vam explicar, ens vam informar jurídicament i aquest paràgraf no és d'aplicació, perquè segons la llei que regula el conveni, que és la 40-2015, vaig a llegir-ho textualment. Els convenis hauran de tindre una durada determinada i en el segon paràgraf fica en qualsevol moment abans de l'acabament del termini Previst en aquest apartat anterior, les persones que signen el conveni podran acordar-ne unànimement la pròrroga. Això no s'ha produït. El termini va acabar el 31 de desembre del 2025. Mm. Estem a 2026. Aleshores, no entenem per què l'alcalde diu que té un conveni. I li vaig fer dues preguntes. A part de dir-li això, que això haurà sigut feina d'ell, buscar-se la llei de convenis i mirar si està en vigor o no, n'hi ha dos raons més. Eixe conveni, agarrem-lo en la seva totalitat, eixe conveni diu que ens han d'avisar en 7 dies d'antelació de quins actes han a fer. Esta discussió, que per cert va ser la societat musical l'entusiasta, la que fins a última hora ha intentat arreglar-la, això no s'havia produït. Vull dir, ens has d'avisar quins actes han de ser. I ja no estem dins de termini. Vull dir, si vols complir el conveni, complir-lo en la seva totalitat, no en les parts que només t'interessen a tu. Mm. Per cert, reitero que no en el conveni no especifica traspassar aquest registre de processons. Això no és cert.
0: Mm. Clar, suposa que això més enllà de l'acord econòmic o no econòmic, que també vos afectarà, però suposa que deu ser més complicat encara no participar en les festes del vostre poble, no?
2: Per cert, per suposat. En el nostre comunicat ho van dir que qui més lamentem aquesta situació som els propis músics. No per res, sinó simplement perquè és que els músics hem participat tota la vida. Ha sigut fester o no n'hi ha sigut festers. És a dir, és que és tota la vida. Jo tinc 42 anys, no conec unes festes del poble sense banda. Però és que això, al final ha arribat a un punt que ja no es tracta d'un tema econòmic. La banda, al final de tot, el que hem decidit és no participar, però per defendre la dignitat i el respecte dels nostres músics. Ara entrarem en més detalls, però és que han passat tantes coses. Vull dir, entenem que quan no n'hi ha festers, per lo que siga, el pressupost no arriba per a poder compensar a la banda i que la banda participi en les processons. Però este any, que el pressupost pràcticament es duplica, tampoc. I per cert, vaig afegir, han contractat una sèrie de xarangues que, per suposar que aquestes xarangues tenen que cobrar. Mm. Però què passa? Que només cobren els de fora. Tenim que continuar abusant de l'hospitalitat dels músics de la casa. És que, clar, això és el que no entenem. Mm. I és el que volem que entenga la gent. I vaig a donar-te una altra raó. Quan un músic de fora ve i se li paga a aquesta agrupació, els diners es reparteixen entre els integrats d'aquesta ocupació. És a dir, se ho tiren a les seves butxaques, que em pareix molt loable.
0: Sí.
2: Però el músic de casa no. El músic de casa ho fem per compromís en el poble i per compromís en la banda. Vull dir, aquests músics, al final, aquests diners que rep la nostra societat musical es destinen a poder organitzar actes culturals, manteniment dels nostres locals, instruments, i sobretot, vull remarcar-ho, a que un xiquet pugui estudiar en una escola de música en la màxima qualitat. Mm. Perquè, si no, un xiquet no es podria costejar els seus estudis musicals.
0: Mm. Ferran, m'ha quedat en una frase que has dit, que al final no és només els diners, sinó també un poc la dignitat, no? Com esteu vosaltres, Adrià?
3: Com estem? Pues, jo he parlat amb molta gent del poble i gent que no m'ho esperava ens dona la raó, perquè la societat musical és un referent cultural, bueno, l'únic referent cultural que hi ha a Benifairó. Té més de 100 anys i la veritat del que diu Ferran és cert. La societat fa moltíssimes coses que no les cobra, ni té intenció de cobrar-les, perquè si cobraren tot el que fem, en tot el que paga l'Ajuntament no pagaria ni la meitat. Mm. És la dignitat de que reconega la tasca que fa cultural i de socialitzar i de fer poble que fa la societat.
0: Mm. És de veres això de la part de que reconega la feina, no? Que moltes vegades als músics ens passa un poc això, que no, que es pensen que com som feliços fet el que fem, pues no hem de cobrar per fer-ho, i això no és així.
3: No.
0: Mm-hmm. Bueno, no sé
2: sí,
0: bueno,
2: què dir-vos. Jo simplement volia acabar en un missatge positiu.
0: Sí.
2: S'ha intentat fins a última hora aclarir tota aquesta situació, no ha pogut ser. Nosaltres anem a continuar fent la nostra tasca cultural. Per cert, avui he començat un curs de jazz per a que es donin compte que la nostra tasca continua. Si aquesta situació ha vingut per a millorar, que el conveni a partir d'ara siga millor i se reconega, se tinga més respecte, la gent valore més la fantàstica feina que fa la societat musical, penso jo, tant a nivell cultural com d'educació musical, etc., pues, ojalà en el futur tot això es pugui aclarir i simplement siga un fet puntual i ho deixem així.
0: Ja per acabar, per a situar a la gent, clar, per les processons que solíeu cobrar. No sé si és una quantitat que un ajuntament com Benifairó, que és un poble xicotet, no es puga permetre. Jo crec que es pot permetre.
2: Vaig a contar la part de les festes, val? És que, clar, l'alcalde ha intentat deixar-ho com un conflicte entre festers i banda, però ell té part de responsabilitat, penso jo, d'haver mediat en este conflicte. El conte només la part de festers. El primer contacte que tenim amb festers és una crida telefònica que em fan i l'oferiment era de zero. És que em van dir, literalment, és que no tenim diners per pagar la banda. L'oferiment era de zero. Jo demane una reunió amb l'alcalde, però és que sóc jo la que ho demane. I comenta la problemàtica. I li dic a l'alcalde, si t'has festes també, i anem a fer una reunió a tres bandes i anem a intentar solucionar-ho. L'oferta de festes va ser la següent. Tenim a paraula una xaranga que va fer-me les processons de l'1, 2 i 3 i els oferim 400 euros. Qualsevol persona que estiga en el món de les bandes sap que si una agrupació rep 400 euros, els integrats que poden acudir poden ser uns 10. És a dir, en aquest tipus d'actes sol eixir a 40 euros.
0: 40 euros, sí.
2: Els festers ens diuen, literalment, a la banda, bueno, oferim 500. Però és que, clar...
0: Però 500, 500 per acte.
2: Per acte. Clar, és a dir, 100 euros més que la xaranga. Tinguent en compte que la nostra agrupació, la gent del poble sap, en som uns 50. Vull dir que proporcionalment el preu que ens ofereixen a nosaltres és molt menor que els que ofereixen a la resta. Això és un altre dels punts que trobem indignants. I és que te'n podria contar tantes que estaríem així tot el dia.
0: Tot el matí. Pues bé, Ferran, Adrià, moltíssimes gràcies als dos per vindre, per contar-m'ho-us. Estarem pendents, esperem que les coses se solucionin i que el que dieu, que això servisca per a millorar aquest conveni i que la situació se solucione. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres i ojalà sigui així.
0: Gràcies.

0: Este dissabte, 8 d'agost, se celebra a la Marina del Grau la segona edició del Face to Face, un enfrentament en contra entre Falla Grau de Gandia i la filà Abu Dulaf de Bellreguard. Una jornada plena pues, de xateig germanor, també, tot i l'enfrontament del Face to Face, de música. Què més n'hi haurà? Pues ens ho conta directament Ivan García, que és el president de la Falla Grau. Ivan, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada, company.
0: Conta'ns en què consisteix això, ese face to face.
1: Pues el face to face, bueno, que va vindre l'any passat, va poder veure que és una batalla on justament el que més n'hi és una batalla, no? Si no, és una batalla de festa. El face to face, en guany venim amb moltes novetats i res, es fem veixida des de la platja de Gandia. Per ahí farem un recorregut, ¿vale? On farem una entrada del bàndol faller en algunes sorpresetes i després a l'entrada del bàndol moro, on també tindrem algunes sorpreses i novetats en guany. També he de destacar que en guany ens vestim en el face to face, tant nosaltres com ells. Entonces, crec que serà molt xulo el que sí s'ha recorregut. Arribarem a la plaça i és quan realment començarà la batalla, que és una batalla de xarangues, un guany portem tres xarangues en lloc de dos com l'any passat, i també tindrem pues, pirotècnia i més sorpreses.
0: Molt bé, sona molt bé. Clar, l'any passat ja es va fer i suposa que també seria un èxit, eh?
1: Sí, la veritat que l'any passat estem molt, molt contents perquè la gent va vindre, moltíssima gent va vindre a veure el que era el face to face i en guany pues, tindrem que sorprendre un poquet més i tirar-li un poquet més a la festa i que fora més, molt més xula. Però l'any passat va tindre moltíssima acceptació, van ser moltíssima gent i esperem pues, que en guany sigui igual o millor.
0: Clar, perquè a més és una forma d'ajuntar en un mateix espai les dues grans festes per excel·lència, no? de la Safor, que són les falles i els moros i cristians, amb permís de la Setmana Santa, que en aquest cas no està involucrada, però que és un molt bon moment pues, per això, no? Per ajuntar aquestes dues festes.
1: Sí. La veritat és que si el conte com va així la idea és un poc curiós. Estàvem en falles, aquestes falles passades, no, les anteriors, estàvem en la barra, com no, un xicón que de la filada de Budaf, Dani, i estava jo. I el jiji, jaja, entre cerveseta i cerveseta, pues, van dir, i per què no fem això? I per què no? I a partir d'ahí va agafar foc, va agafar forma i és el que tu dius, al final són dos festes molt potents a la Comunitat Valenciana i per què no? I al final pues ho vam aconseguir l'any passat i enguany pues, intentarem fer-ho un poc millor encara.
0: Molt bé. Clar, a més, pel que has dit abans, clar, la música també és molt representativa.
1: Sí.
0: Clar, les falles tenen pues, més xaranga, com la que hem escoltat abans de l'entrevista, i també els moros i cristians. Suposa que la música també té un pes molt, molt important, no?
1: Sí, molt important. De fet, hem volgut apostar un poquet més pel tema de la música i en lloc de dos xarangues, portar tres. Com a curiositat i com a també novetat, pues, en l'entrada fallera pues, sonaran uns passadores valencians i en l'entrada mora pues, unes marxes mores per donar-li una distinció a cada festa.
0: Recordem quin dia és, a quina hora podem anar a veure-ho.
1: Vale, pues serà aquest dissabte, aquest dissabte 8 d'agost, sí. Començarem a les 7 de la vesprada, estarem una horeta amb les xarangues tocant per la zona del carrer Atlàntic, hem tingut que canviar d'ubicació, i a partir d'ahir, pues, ja als 8 i quart, i anirem per el moll d'Esborxa fins a Avinguda de la Pau, davant de l'església del Grau serà l'entrada dels fallers i per el pont del Grau, a continuació, l'entrada del bàndol moro.
0: I ahir podrà anar tot el món que vulgui a veure-ho, no?
1: Tot el món està convidat a vindre, ja veureu. Sobretot el moment de l'entrada dels fallers i dels moros serà molt xulo. Enguany serà molt xulo, aquest moment. Perquè l'any passat, sí. L'entrada moro va així, i va, doncs fem passillo entre vosaltres, i aquest moment va estar molt xulo. Llavors hem volgut potenciar aquests dos moments.
0: Que guai, però que aneu com una fila de moros i una fila de falleros? O com ho feu això?
1: Nosaltres, com he dit abans, enguany es vestim de fallers.
0: Sí.
1: Entonces farem l'entrada ahí davant de l'església, hi haurà una pirotècnia i unes cosetes, i ahí serà l'entrada dels fallers. A continuació, els fallers passarem davant i farem l'entrada, i farà l'entrada del bàndol mort.
0: Que guai. Això serà molt, molt xulo de veure. Tens moltes ganes. Ivan, moltes gràcies per traure uns minutets per atendre'ns i contar-m'ho, perquè la veritat és que té molt, molt bona pinta, eh?
1: Sí, sí, estarà molt guai. Hi ha molta feina darrere. Esperem que a la gent li agradi molt jo. Animem que vinga tot el món a veure-ho. I des d'ací, doncs, volem agrair també a l'Ajuntament de Gandia per la seva predisposició i a l'Ajuntament de Bellreguard.
0: I escolta, una cosa, perquè estic pensant jo que si a mi m'encantarà veure-ho, perquè vaig anar a veure-ho sí o sí, els turistes que no ho hagin vist mai fliparan.
1: No? Sí, l'any passat ja vam flipar. I anàvem cada una samarreta pues, de la seva fila o de la seva falla. I en guany, si damunt posem el punt extra que ens vestim en els nostres trajes, pues, és un atractiu més per al turisme.
0: Que guai, molt bé. Molt bé, Ivan, pues, moltíssimes gràcies. Que vaig molt bé dissabte.
1: I vos esperem el face to face.
0: Gràcies. Adéu.
1: Gràcies, adéu, bon dia.

0: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
1: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
2: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
1: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
3: Este es el sonido de la victoria, el sonido de la alegría de todo un país. Gracias equipo por hacernos tan felices. Y para celebrarlo, en Hyundai tenemos condiciones especiales en toda nuestra gama. Más información en Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de la alegría más grande de tu vida, otra vez. Autoalmenar, tu concesionario oficial Hyundai en Gandía y Denia.
4: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
1: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
2: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
1: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
5: ¿Artrosis? ¿Osteoporosis? ¿Hernia discal lumbar o cervical? En Gandía existe un centro que está llamando la atención de pacientes de toda España. Utopía Clinic. Tecnologías avanzadas para personas que buscan una alternativa frente a las enfermedades degenerativas. Llama al 660-954-725 y cuéntales tu caso. Utopía Clinic Gandía. Vivir sin dolor es posible.
6: Pues toca grabar la cuña del Skoda Karoq de 150 caballos.
7: ¿150 caballos? ¿No era un SUV familiar y versátil?
6: Sí, y ahora más potente a un mejor precio.
7: ¿Estás seguro?
8: Sí, muy seguros. Skoda Karoq, la versatilidad de siempre, ahora con 150 caballos desde 26.700 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
9: Ven a Skoda Jorro Impor Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
10: I estem parlant de actes de cara al cap de setmana, però endevinen on continuen de festes, pues en Miramar. I allí continua també pues, la nostra companya Sandra Albert. Sandra, què ens contes ara? Bona vesprada, de nou.
11: Hola, Celia, de nou. Doncs mira, ara ja la imatge ha canviat, perquè ara ja continuem així, en el parc dels oficis, però ara ja tenim a molta més gent, encara ja han arribat aixòs que ahir van vetlar un poquet més, que estàvem parlant abans, i ara ja el que es veuen són, ja jo crec que és paelles coguent-se, o sigui, ja estan tots els ingredients al foc, perquè en uns 10 minuts, pense, segons ens han dit, acaba este concurs, però vaig a preguntar-li un millor a Salva Gregori, el regidor de festes. Bona vesprada.
12: Hola, bona vesprada.
11: Què queda per a que ja les paelles hagin d'estar a puntet per al jurat?
12: Pues queda que alguns encara van un poquet amb retras, però res, queda que deixe de bullir l'arròs, que apaguen el foc i tots els 400 comensals que n'hi ha, tots a menjar.
11: A menjar, però també el jurat, que és el que dirà quina és la millor paella.
12: Sí, enguany els que s'encarreguen de tastar-la i valorar tenen bona feina perquè n'hi ha 35 paelles i bueno, tindran per a ratet.
11: I qui és el jurat? El podem saber? O és secret?
12: És secreto. Ah. Són uns professionals...
11: O sigui, que és com estan per així camuflats.
12: Correcte, van pegant voltetes per ahir, després ja se sap perquè li portem el plat, però ara estan pegant una miradeta si els ingredients són correctes i ho fan com toca.
11: Són una mena de crítics gastronòmics, no?, que van ahir de camuflats, no se sap qui és, fins després.
12: Correcte, a veure, de receptes de paella valenciana... Oficialment n'hi ha una, però després cada un li posa el seu toc.
11: Jo he parlat per abans per allí amb alguns participants també i estem fent la paella amb el toc anglès. Això es pot, no? Si és lliure. Els ingredients són tots els mateixos, però el toc es pot.
12: El toc el poden posar, però que no, en teoria no... No sé, se tenien que fan dos paelles que venen a fer, l'oficial i la que...
11: I la de convoy.
12: I la de convoy, correcte, sí.
11: I a banda, regidor, també, esta sisena edició d'este concurs, podem dir que ja han començat, sí que sí, les festes a Miramar.
12: Sí, sí, oficialment ahir se nota que les festes, alguns encara fa poc que s'han alçat de dormir d'ahir, però oficialment ja estan al 100%.
11: I a partir d'ahir encara es queden dies, no?, de molta programació.
12: A partir d'ahir, via lliure per participar en tots els actes, activitats, eventos que puguen hi haure i que s'han organitzat al llarg de la setmana.
11: I a més, molt destacats, no?, perquè tenen moltes singularitats així a Miramar, com per exemple aquesta romeria que se celebra demà.
12: Sí, és un acte, pues... únic, perquè no n'hi ha res que pugues comparar, però també tenim altres com el Correfox, el nou event Distopia, el concurs d'Escalabirres, tenim moltes coses que han anat millorant o clavant de nou.
11: Anirem contant poquet a poquet perquè són molts els actes, però el que queda clar és que ja, pel que veig jo així, Miramar té ganes de festa.
12: Sí, Miramar té tot l'any ganes de molta festa, sí.
11: Salva Gregori, regidor de festes, moltíssimes gràcies i a gaudir, perquè també haurà d'estar controlant un poquet tota aquesta programació, però també queda moment per a gaudir.
12: Sí, no és fàcil, però a mi m'agrada tot això i veure a la gent disfrutar, a mi el que em fa tirar endavant.
11: Doncs moltíssimes gràcies i a gaudir de les festes.
12: A vosaltres per acompanyar-nos.
11: I Celia, mentrestant, sí, com el dic, vaig a seguir parlant, perquè tinc moltes historietes que contar-te per ací. Jo estic parlant en tot el món, no he tastat ni un poquet de paella perquè encara no estan fetes, però tenim moltes històries, no només gent de Miramar, sinó que... Bona vesprada.
13: Bona vesprada.
11: Com el diuen?
13: Lucía.
11: Lucía, estava comentant-li a la meva companya que no només hi ha gent de Miramar, sinó que hi ha gent que té un poquet de vinculació a Miramar, però també hi ha internacionals.
13: Internacionals de Nueva York. O sea, pues que la meva parella, que és d'ací, bueno, jo soc de València, però passo els estius ací en Miramar i hem vingut a les festes i dic, Luca, la meva parella es diu Luca, tens que viure el que és una festa de poble, bé, fent paelles, anant al correfoc, en les discomòbils, les orquestes, i jo crec que per a viure unes bones festes has de vindre ací, a un poble de veritat.
11: I a més, que estàs fent tu la paella.
13: Jo estic fent la paella. No tinc molta idea, però de tots el grup, la que més idea té soc jo.
11: I el tenim per ací a Luca.
13: Els tenim ací.
10: Això anava a preguntar.
11: Que li preguntem, a veure, però el castellà en anglès ho m'ajudes tu.
13: Castellà millor que el valencià. L'anglès, perfecte, però el castellà...
11: Estàs ensenyant-lo poquet a poquet.
13: Exacte.
11: Però la pregunta és, si està fent ella la paella, Celia,
13: sí,
11: què pensa Luca de la paella?
14: La paella està bona, està bona. Vamos a ganar.
11: No l'has provat?
14: No, però antes, un poco... Pasado, yo pruebo, está bueno, está bueno.
11: Está bueno. Si no está bueno, també, a que sí. O sea, siga como siga, que está bueno.
10: Cap a dins.
11: ¿Qué pasa si...?
14: Estamos practicando. Estamos practicando. Estamos listos para el concurso.
13: Però no hi ha que guanyar, nosaltres estem així per a passar-ho bé. Tu te lo estàs passant bé? Te lo estàs passant bé?
15: Are you having fun?
14: Sí.
13: Què és el que
10: m'està ara?
15: Buen día.
11: Això és el més important.
10: Sí,
11: Celia, que s'ho passen bé.
10: Disfrutar i gaudir de la bona paella i envoltada de la gent que estimen. Moltíssimes gràcies, Sandra. Escolta, a veure si la pots provar tu també.
11: Ara intentaré, a veure, jo em faig passar, ja que els crítics no saben qui són, és el jurat, jo, pues una més.
10: Pues sí, molt
11: no
10: bé.
11: No ho diguem a ningú, eh?
10: Molt bé, Sandra, moltíssimes gràcies.
15: Hola.
10: Fins ara. Adéu,
11: fins ara.
10: Adéu. I el setembre ara sí que sí, l'agenda cultural com a tal.

0: Esta nit, a les 22:30 hores, hi ha actuació del grup d'Havaneres La Tardor dins del marc de la programació d'Un mar de músiques al camp de béisbol d'ací de la platja de Gandia. És un grup que és particularment especial per a mi, perquè molts dels components són del meu poble, de Xeraco. I Manolo Pardo és un dels components, a més, pues el president del grup, no? El responsable del grup. Manolo, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Què podrem escoltar esta nit?
1: Bueno, pues esta nit toquem la música en l'estil que fem nosaltres. El grup ha pujat molt. Mm-hmm. Tenim ja cançons de una mica de sud-americanes també cançons de tota la vida del món, uh-huh. Portades al nostre ritmes nostres, això. Jo crec que la gent no serà descontenta que vinga.
0: No, segur perquè, que no.
1: Sí, perquè tenim ja tenim molta percussió, tenim metal també, baixistes, tenim bandures, tenim de tot. Són 28, imagina't.
0: Mare meva, 28 components. La veritat sí. És que jo ja vos he vist en algunes ocasions i

0: ocasions i es nota molt, molt bon rotllo també entre vosaltres. A banda de ser un molt bon grup musical, també es porteu molt bé entre vosaltres i això es transmet, eh?
1: Bueno, tu diràs, si portem una eternitat junts i damunt, si no portarem bon rotllo, això seria insufrible.
0: Claro.
1: Som amics, no de tocar-nos tots els dies, però d'abraçar-nos sempre que ens veiem, d'ensenyar totes les setmanes de l'any, totes, eh? Però és per veure-nos i tot això. Jo sempre dic que és un regal que ens dona la vida.
0: Que guai.
1: Això és el que dic jo. Els que estem allí, perquè ningú és professional, som tots aficionats, tenim molt de gust per la música, i entonces a poc a poc va sembrant-se. Veig gent que vol entrar, que potser no té tanta experiència, però l'agarra, i tot bonico, és que és tot bonico, de veres.
0: Que guai.
1: I a part disfrutem molt de l'escenari, i intentem per disfrutar la gent també.
0: Escolta, per a qui no vos conega, sí. Que per a si la Safor igual n'hi ha molt poca gent, però bueno, per a posar un poquet en context, Nacho, posa'm un poquet de música del grup de la tardor.